0: tatuatges i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Marina Martí. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: Hola, soy Stoile Dimitreski. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
0: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
2: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
0: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Connecta't al 92.6 FM.

0: Moments històrics del València.
1: José Vicente Cuixart, que també va ser jugador del València en la dècada dels 80, era molt volgut per aquests jugadors, per aquests joves jugadors de l'Acadèmia del València.
2: El València ha decidit que una de les sales audiovisuals de la ciutat esportiva de Paterna portarà el nom de José Vicente Cuixart per a recordar-lo sempre.
3: Ell passava pràcticament més hores a la ciutat esportiva que a casa. Tenia dos fills, com jo i el meu germà, però també tenia molts fills més a la ciutat esportiva que els tractava igual que a nosaltres. Al final, ells intentava inculcar els valors que ell demostrava. Ell sempre en la cabeza tenia la ciutat esportiva para que un niño se quedase sin poder ir a casa o a la Renfe o al colegio, al instituto. Él al final tenía el móvil 24 horas, incluso cuando nos íbamos de vacaciones en verano tenía el móvil conectado, y al final le decíamos desconecta del móvil porque al final no descansaba. Era su forma de trabajar y su forma de tratar el trabajo y a los niños. Es un orgullo que en la ciudad esportiva tantas horas ha pasado ahí y que vosotros, el club, tenga aquest reconeixement amb aquesta placa en una sala que segurament estarà ocupada per mi, pels nens de l'escola. Al final jo crec que és un orgull per a nosaltres.
4: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerància zero. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
10: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club,

0: millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: Y estamos contentos con ellos porque nos ha ofrecido todo este tema.
1: Y a partir de ahí, a funcionar y a trabajar. Y es parte de
0: Efectivamente.
1: la jornada del equipo médico del Valencia Club de Fútbol, con la incorporación de este nuevo proveedor oficial de equipos médicos. Hoy hemos querido tener con nosotros al doctor Aliaga para que nos explique un poco cómo funciona también el Valencia por dentro, en este caso el departamento médico, cómo se tratan diferentes situaciones que yo creo que también ayudan a acercar al aficionado a los nuestros. Doctor, como siempre, un placer y seguimos en contacto para futuras charlas.
0: Gracias, hasta la próxima.
2: VCF Media Radio, la radio del sentimiento.
3: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
5: VCF Radio. Amunt València.

0: Cor VCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aquestes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge, per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes, i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial, i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix Federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de, pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la, la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc que algo molt important, no, com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que fa, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
4: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio de Valencia.

0: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
1: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
2: Bona vesprada, es parla Mestalla. La megua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior, llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot, història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
3: Este es l'11 del València que ja diem vol guanyar un partit importantíssim, el més puntuar, traure algo positiu. En la porteria, el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de centrals, el d'Aldaya, César Tàrrega. I la primera gran novetat, torna a la titularitat. El suís era Ixomert, la banda esquerra per al de sempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu. En l'argentí Guido Rodríguez i en Pepelu el de Denia que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per a Sevilla, Luis Rioja i l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra i dalt l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Cuando así el estadio de San Mamés acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en la Leti Blau, será l'última temporada del Chingurri Valverde. Y ahí está esa pancarta y ese tifo en un de las graderías del estadio de San Mamés. Anemar en la Leti Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta la portillera y la gran novedad el capità que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sancet mitja punta y Dalt Gorka Guruzeta. Simulará este partido el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. i amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de Sant Mamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao, en el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en UCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos. També per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per DAZN, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi de Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit. Vinga, València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar la Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dos novetats guanyen el València. Passe per a Javi Guerra, no ha pogut arribar Javi Guerra. Ojo, que ni una caiguda ahí. Ha xocat ahí, és Hugo Duro. Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro. I és també Laporte, és que han caigut, és que han xocat ahí el central de l'Atleti Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
4: Sí, un Atleti Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
5: Està sangrando, eh?
4: Intentarà per tota... Bueno, per tot el 100 mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Atleti Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de... sobre el valor, i atenció, perquè el xoc...
5: Le mete el codo.
4: En televisió es veu que el codo impacta en la cara de Hugo Duro, i Ricardo Ares ha vist de sang.
5: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz, ¿eh?
4: Pues ahora,
3: bueno, pues
4: Hugo,
3: el xoc, si, el si xoc pot... se remampren así en l'estat de Sant Mamés, i la pilota que la torna a ficar en moviment el València, la pilota ahí que la vol jugar l'Atleti Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atleti Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló ja per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atleti Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego avui, una de les novetats. Rego en l'Atleti Bilbao en companyia de Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro, i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
5: Ortiz Arias. Y era ahí hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic, ¿eh?
4: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha xuat, si no em falla la memòria, 3 partits en l'Atleti Club, sí. O siga que pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va detectar estàncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en dues ocasions un càncer testicular. Sí. Així que pues, Gerai, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Atleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal. Torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
3: Bueno, pues ahí está Jugant, la CTV los Nico Williams, le lleva la pilota, muy bien, Renzo Sarabia, y se disputa, abre el balón que se la aporta Goduro, juega Goduro buscando a Javi Guerra, ahora le ha llevado la pilota Robert Navarro, Javi Guerra, contra Colpeza de CTV los Perill, en banda izquierda, se la aporta Nico Williams, ojo que es Baratárrega, Nico Williams que vuelve a entrar, apareguta ahí Pepelu en la chuda defensiva, ve Pepelu ahí al tie, porque Nico Williams, después de que asbarara César Tárrega había guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
5: i sí,
3: sa
5: sí.
3: primera internada de Nico Williams.
5: Sí, sí, ha estado muy atento, sobre todo para cubrirle las espaldas a Tárrega en un momento difícil.
3: Ojo al balón parat. Córner per a Leti Bilbao, va treure Nico Williams, atents ahí a les marques, que no n'hi ha esquentes a justos defensius. Balón que n'hi ha que treure-lo. L'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya el Athletic Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente la seva portería. El porter basque era ficar la pilota en movimiento en estos primeros minutos. Cuatro se van a cumplir de la primera parte, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volía a jugar el Athletic Bilbao, recupera la pelota al Valencia, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de Trebay, de sacrificio, el de Deni, el argentí. Ojo que debe ver la pilota Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido, el balón es para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams, Nico Williams, fence de les segues, ahí reclama una falta, y es falta, la falta ahí, que le han feta a Nico Williams, cuando se nanaba l'extrem internacional del Athletic Bilbao, en esa disputa, Gui va tindre faena Renzo Sarabia, ojo ese balón, que filtren ahí, buscando a Guruceta, Nico Williams, arrere, Valencia se tanca ahí, ahí defensivament, Winnie, que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents, no desajustarse defensivamente.
5: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de Fulquier. Es más defensa.
3: Ojo, ahora que safe mal Diego López. Safe mal Diego López. En esa disputa en Yuri. Se tira a terra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri o algo. Y el árbitro que para el choc. Porque Diego Sena nata a terra.
5: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
3: Pues cree que no ni a res,
4: Yo hasta Yuri de mana. Hasta Yuri de mana.
3: Le dice al Brás. Le dice al Brás Yuri.
5: No, y cao deja, show, pero no, le pega manotazo,
3: Pues Larry Drew sigan y no a pasarres.
5: Le pega
3: y el
5: manotazo.
3: Show continúa. La pelota para Leti Bilbao. Balón Yar, buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Cao Renzo Sarabia, se la aporta Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Cara que protesten así, pero es falta. Porque le ha ganado la posición Nico Williams a Renzo Sarabia en una falta clara. Pero eso la pitat Ortiz Arias, el colegial madrileño. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
4: Y un Renzo Sarabia que hoy té papereta complicada, porque se tiene que enfrentar a Nico Williams.
5: Y por primera vez.
4: Exacte. Arias mencionaba fa no res a Dimitri Fulquier. Yo recuerdo un partido en Mestalla que Nico Williams no va a tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partido espectacular. Además, va a coincidir un mes en el que jugaron contra Madrid y Athletic y Fulquier va a secar a Vinicius y a Nico Williams, pero Sarabia, que con Bella Ricardo pues está rendiendo a un nivel, yo diría que muy notable desde que va a plegar, no es fácil a plegar casi en Sechuar y fuera de forma, hacer una mini pretemporada que va a tener que hacer y pues sumarse al equipo y mes en estas circunstancias que tiene que ser un rendimiento inmediato, pero sí. El argentí que sense dubte ha sido un buen, bueno, aporta, está aportando todo lo que pot y mes al equipo.
3: Bueno, pues el minuto de choc de esta primera parte, será solo marcador. Cuentura, juega el Athletic Bilbao, se emporta esa pilota. Es Jaureguizar el que cambia el choc, una otra vuelta banda izquierda, buscando a Nico Williams. El control de Nico Williams, ahí escorate en esa banda izquierda, tratando de encarar. Fica la pilota de Islaria, ahí la trau Xomer, Pepelu, que hay un esa pilota buscando a Diego López en la banda. La toca Pepelu, el balón, pero Hugo Duro. Ojo que le hace mal a Hugo Duro. Se hace mal Hugo Duro, Se hace mal Hugo Duro. Está a terra el davanter madrileño, pero continúa la jugada del Valencia. El pase más allá de Javi Guerra, Diego López, alza Diego Duro. Se recupera el jugador del Valencia, no pasa res. Y el choque continúa. Así en Samamés. Ahora Baloyar, que ahí buscando a Robert Navarro en la disputa. Venga ya, se la emporta Robert Navarro. Perdins, Altai Baguido. También Pepelu, ve Pepelu. Ahora importante esa pilota, guañante el duel, sí señor, el de Denia, buscante a Luis Rioja, importante, y se treballa ahí con 10 defensivos el centro del campo, se pivota Guido y Pepelu para guañar duels. Ojo que era perder la pilota, se la emporta a Leti Bilbao, el balón que ahí volía a pinchar desde la banda derecha era Jaureguizar, la pilota de Nosen va a banda, y el balón espera al Atleti de Bilbao, en este minuto Guidia Casinou. De la primera parte, no está ahí San Mamés, Plefins, la bandera, ¿eh?
5: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
3: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje nuestros amigos, nuestros aficionados que están seguidos per la web del Valencia, escoltarnos per la radio, reclamant pues una tarjeta groga, Yuri, per esa jugada que diu vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no pita ni falta, pues sí, no pita ni falta, y reclamaban pues esa tarjeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint así en este partit, Atleti Bilbao-València, baló amunt en la disputa César Tàrrega, ara Xomert, allunya la pilota Gallà, el baló amunt buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro, companyia Geray, baló per a Javi Guerra, se l'emporta el de Xilet, a veure Javi Guerra la pilota, jugant en el centre del camp, Javi Guerra arrere per a Xomert, i Xomert per a Gallà, pressiona ahí l'Atleti Bilbao, i el baló arrere per al porter de València, era Stole Dimitrievski, ja en este minut 10 de la primera part. Baló de Guido, canvia el xoc, la pilota per a Renzo Sarabia, per banda dreta se'n vol a Renzo Sarabia, li ha fet falta Nico Williams, li ha fet falta Nico Williams a Renzo Sarabia quan se n'anava el jugador argentí, i la falta per al València, Vicent Díez.
4: Me crida l'atenció que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepelu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo es caracteritza, és per això dic que
3: ara,
4: me sorprèn.
3: Mira, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent-nos aquesta pressió de la que estàvem parlant l'Atlètic Bilbao. Hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar aquest baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
5: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
3: Ahí, bueno, Ricardo. Pues se remampre el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrileny, que fica ese baló arrere per a Pepelu. Pepelu que no pot arribar. Li han llevat la pilota. Ara en derrint el baló. Buscant els centres de l'Atleti Bilbao. La apertura a la dreta a Gorosabel. En ese lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Eimerick Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí, té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Geray. Geray traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara València, ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. y que el Atleti de Bilbao, sobre todo en les bandes, con Sommers perillosos, pues no tienen arriba, no tienen profundidad. Comara y Chevaló, que le ven picata ahí, pero Nico Williams, Renzo Sarabia, que vuelve a evitar que isca la pilota, o a conseguir, pero recupera Nietzsche el balón, ojo ahí, una otra vuelta, Nico Williams, no ni a res, así reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, pero evite Duke, no ni a res, que sigan. Y el Valencia seguís, se la emporta Javi Guerra, la cabalcada del de Chilet, obre la esquerra, pero José Luis Gallá, ahora Gallá, que vuelve a arribar, pero ya se replega el Atleti Bilbao, Javi Guerra que se volía en el U contra un, y al final el balón que acaba el Lesmans de Unai Simón. Mantasí continúen protestando, ojo que recupera la pelota, otra vuelta Javi Guerra, la fica ahí, pero Hugo Duro, el balón para Diego López, pero ahí enseguida replega en tanque en B, nosotros ahí tienen que ser... serme rápids, pero a tratar de sorprenderlos, sobre todo cuando recuperé mis dos balones.
4: Lo más importante.
3: Va a ahí. Ojo que ahora aperte el balón, no arriba Pepe Lu, se la importa Nico Williams Perill, pero banda izquierda, entra Nico Williams, del área, ahora Nico Williams busca el lanzamiento y el balón que se va fuera. El balón que se enanat fuera. Nico Williams, el primer lanzamiento de Perill a la portería del Valencia. Del psicotés de Williams. Al minuto 14 de esta primera par, prácticamente.
5: Que sean todos los remates así. Que no les dejan aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
4: Yo solo les espere que els dos germans Williams no consisquen el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la eixa vesprada de Copa del Rei. En Mestalla, Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava aquesta pilota. Així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consisquen el camp.
3: Bueno, pues, de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora de partit, 0-0 el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València. Guantara trata de jugar l'Atleti Bilbao, Robert Navarro, balón que vol recuperar Gallà, bona, Gallà buscant a Hugo Duro, de primera espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se mola anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure.
5: Què dices?
3: Pues això m'ha aparegut a mi, Hugo Duro se queixava d'una falta... Y ha traído una tarjeta groga. No, espera la por. Yo creo que tiene que ser para la por. No puede ser para Hugo Duro. Hugo Duro se tiraba las manos al cap. Yo creo que es para la por, la tarjeta groga. Porque sí, Hugo Duro espera. Se va y la falta es clara de la por.
4: Espera,
3: la falta es clara de la por y tiene que ser tarjeta groga para Emery la por. Están reclamando allá, están reclamando también Hugo Duro.
4: Espera la por, pero una cosa va a seguir. Toca balo antes de tocar a Hugo Duro.
5: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
3: No, tarjeta groga per a la port, Segur. Va que Hugo Duro se queixava. Pero la tarjeta es per a Emery la port y la falta es per a València, o sea que y la falta pot ser bona, Está en una bona distància davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres. Está Javi Guerra y Pepe Lu al llançament i ja falta.
5: Y ahora la duda, porque están hablando entre ellos. Yo creo que le va. Yo creo que aquí los galones.
3: Va Javi Guerra o Pepe Lu. A veure. Va a ser Javi Guerra el llançament, perdón. El llançament de Javi Guerra. Se le anat alt el llançament i ja falta per al jugador de Xilet del València.
4: Ahí sí marca,
5: Con poca fe le ha pegado,
4: Sí,
5: y demasiado rápido.
4: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en centros, pero bueno, también algún gol ha fet en anteriores épocas desde el tir lliure. Javi no le recorde cap tir desde falta, pero al final, pues si no entra ninguna, alguno tiene que
3: entrar. Leti Bilbao, ataque en edge, Nico Williams buscaba el pase, se desdoblaba Yuri, continúa Nico Williams a la pilota... Nico Williams arrere, el balón para Yuri desde la banda izquierda, trata de arriba, el lateral de la Leti Bilbao, ahí está Yuri, te queda rir la pelota buscando a Rego, y Rego ya para centrals, para Geray y Laporte, ahora es Geray el que trae la pelota, la toca ahí Robert Navarro, el balón se la porta Sancet, Islaria, Sancet, ahí reclamen un esmans, ahí reclamen un esmans. L'àrbitre diu que no, estan reclamant els jugadors del Leti Bilbao un esmans. Ara crec que és Diego, aquí és el que és Renzo, el que està en problemes en terra.
4: Sí, sí. Renzo Sarabia.
3: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que està en problemes. Sí,
4: es que se va perquè al rebutjar la pilota li han donat una manota en la cara.
5: Ha sigut el despejar el balón.
3: Sí. Ahí reclamen un esmans de César Targa, però l'àrbitre diu que no. Que siguen, que no n'hi ha absolutament res.
4: A veure, les té pegades al cos. És una acció en la que no crec que siga falta, bueno, mans voluntàries, ni molt menys. I Guruceta sí que li dona una bona manotada a Renzo Sarabia.
3: Bueno, pues la pilota per el Leti de Bilbao. Ja en el minut 18 d'esta primera part, 0-0 el marcador entre Leti Bilbao i València. Trau la pilota a la Tàrrega. Diego López se'n vol anar. A veure, Diego López volia combinar en Hugo Duro. No li eixit el passe. Recupera la pilota a Leti Bilbao. Ara contra colpeixen ells. Volen eixir. Ahí en Jaureguizar. A l'esquerra per a Yuri. Yuri que centra. El baló d'Islari. Ojo perill. Se pilota el rechaz. El llançament. Pues a córner. El llançament a córner. L'envia Gallà perquè li havia quedat i se baló en molt clar. I ahí Gallà finalment és el que ha desviat a córner esta jugada d'atac de l'Atleti de Bilbao.
4: Estan, sí, Robi, però
3: havia rematat, era jo en Sancet.
5: Estan,
3: eh?
5: Estan, en lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
3: ojo
5: estamos
3: al córner, la trau Nico Williams, la pilota amunt. Es Guido Rodríguez el que ha allunyat ixa pilota. De nou el baló per a Nico Williams, estava en fora de xoc. Estava en fora de xoc, comentava Ricardo.
5: No, que digo que para mí el Atleti si tiene algo ahora es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas. Y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta. Aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
4: Sí, pero fixeu-vos, antes de comenzar el partido, pues comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en l'inici del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
3: Bueno, pues jugant l'Atleti Bilbao, traient la pilota a Unai Simón, en llarg, buscant a Sancet. Sancet ara escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità. Ara la pilota per a Rego Arrere. Ara pressiona Javi Guerra, així de baló, de central side de l'Atleti Bilbao. Busquen i ja passant llarga, que talla de cap Gallà. Envia el baló cap a terreny de xoc a l'Atleti Bilbao. Vol recuperar-la Guido. Se l'emporta Guido Rodríguez. A veure el passe de Guido per a Hugo Duro. Hugo Duro combina Luis Rioja. A veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada. I molt passat la centrada de Luis. Molt passat la centrada de Luis. Ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant estava seguint la jugada per banda i el baló ha acabat perdent-se per a línia lateral.
5: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro, eh?
4: Y a Diego López, que venia en segona línia però no ha pogut aplegar ese baló.
3: Bueno, pues ara vol recuperar la pilota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. Y se la emporta el Atleti de Bilbao. A veure, ve Renzo Sarabia con Santisipat. Molt bé Renzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada. I el baló que ha tocat en Yuri. Se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahí. Aquest baló que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahí. Sobre Diego López, de nou el baló que se'n va fora, la toca l'Atleti Bilbao, el baló que va ser per al València en servici de banda des de la part dreta a prop del córner. Va traure ixe baló el lateral argentí Renzo Sarabia buscant a Javi Guerra, pues ha provocat el córner, Javi.
5: Venga, va, a ver,
3: ha
5: va.
3: Provocat el córner Javi Guerra.
5: A ver si le sorprendemos con una de
3: sus...
5: I ahí
3: está la treta des del cantó per al València. En este minuto 22.
5: Bien, Javi, bien, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver. Hay que dejarse ver, pues hay que ofrecerse.
3: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el cantó esquerre, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caporrita también este jugada de Sábalo Parat. El balón trago en Curt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota Islaria y guaña el balón no es Simón. Que vol traure Jan Llarch, buscant ahí a Nico Williams, pero la ha llevat molt bé Diego López, li la lleva Diego. Ahí está el guajín, Diego López, buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja, la de banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar, i buscaria Guido Rodríguez, que busca ya la pasada per a César Targa. César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera el Leti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Eibar César Targa al Tai. Ve César Ara. Ve César Ara al Tai. Imposanse Nico Williams. Ni se hiciera rápida. Que volía provocar al Leti Bilbao. Ve el Daldaya César Targa. Davant Nico Williams.
4: Llega en molta espai, quan el camp siga a campo verd. Perquè tant Nico Williams con Robert Navarro ens poden fer pols. Menos mal que ja ha estat molt bé César Targa per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del valor i te foden, vamos, te fan un roto i un descosit.
5: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessando per ninguna situació.
4: Sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
5: complicada.
4: Perquè el Athletic Club té aquest atac per banda i per zona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
3: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. La pelota que la trao Schomert. El Suís buscando a Gallà, esa banda esquerra. Gallà ahí que no se n'ha pogut anar. Pero ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja. La coloca Luis Rioja. Y el balón que debía a córner Gerai. Ahí Luis Rioja estaba atent. En ese rechaz. A buscar la centrada. Y ha provocado el córner de nou per al Valencia.
5: Venga, va. A ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus... de sus armas más fuertes, que es los balones por alto.
4: A ver si pueden hacer un remate a los Ricardo Arias, ¿no?
5: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
4: Pues vais
3: bueno,
4: no eres,
3: pues
4: ¿eh?
3: va el córner, que va a traure Javi Guerra, ahora desde el canto dret de la portería, no hay Simón, allá va el de Chilet, pencha la pelota a Isdaria, Bore y se való, rechazad, le queda la pelota a Godur, eso es penalt, ha pitado penalt a Godur, era claro el penalt el que le iba a hacer a Godur.
5: Hoy va.
3: ¿Cree que es penalt?
5: Vamos.
3: Es penalt.
5: Pero clarísimo.
3: Es penalt.
5: Y tarjeta.
3: Es penalt.
5: Qué bien lo ha hecho.
3: Es penalt clarísimo el que le han fet a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha chafat claramente Yuri. Y yo creo que es penalt.
5: Hombre,
3: es penalt.
5: Vamos, que es penalti.
4: Pero estas cosas Hugo Duro siempre necesario en el camp. Porque de una cosa, de una forma u otra, te rasca un gol o un penalti o una expulsión, siempre produís.
3: Pues allá va el penalt, que va a llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a d'ell. I ara també hi vol marcar-lo.

0: 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre, i el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà, Guido, el baló que vol recuperar l'Atlètic de Bilbao, Guido disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el baló llarg que recupera Gerai per a l'Atlètic de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar aquesta banda esquerra per a Yuri. Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca darrere la pilota a la frontal de l'àrea, i se balona una altra volta en el rechaz, és per a Deitch, per a l'Atlètic de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, ara recupera la pilota Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Atlètic de Bilbao, Miquel Vesga, i la pilota que va ser nostra.
1: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados, y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la veritat que tant a Gorosabel com a Gerai com a Vivian, Liz, Yuri, és altra cosa, li costa un animal a correr per carrere.
1: Hay otro cambio.
2: I tu tens...
0: Va un canvi, va entrar Unai Núñez, al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atlètic Bilbao, és un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va entrar Unai Núñez.
2: I així entra...
0: Unai Núñez, aplaudiments... Era el central del València, ex de l'Atlètic de Bilbao, y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
1: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
0: pues,
1: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, colocant tres centrales. La entrada de Unai Núñez en Xomerte y en César Tàrrega.
2: Pues
0: retirant a Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en l'entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
0: Va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Atlètic Bilbao, minut 83, Vales Berenguer des del cantó de la porteria, Stoli Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, Boris Evaló, directament a les mans de Dimitrievski.
1: Quédate media hora ahí.
0: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
1: Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
1: nosotros tenemos,
0: se va a recuperar Xomert.
1: Dos ventanas.
0: Este en el minuto 83. Minuto 83.
1: No.
0: L'Atleti de Bilbao ahí, ara els seus jugadors. Dimitrievski a terra.
2: Unai Núñez i Xomert cap en cap.
0: Dimitrievski a terra, està en problemes el porter del València, així estan protestant perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski. Per això la bronca de Samamés, però Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. I allà va el doctor Aliaga atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minuto 84. Ahí están les señales horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 a la segona part, 85 de partit, el xoc parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
0: Sí, home, anem a vore. Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé... Ara

0: nosotros desde aquí aportamos nuestro granito de arena para que las nuevas generaciones de valencianistas sepan quién fue la figura de Luis Casanova y que cuando, por ejemplo, tiren a repasar la historia del estadio de Mestalla, sepan el por qué durante unos años se llamó Estadio Luis Casanova y el por qué luego, por el propio protagonista, por el propio Luis Casanova, volvió a llamarse Estadio de Mestalla. Don Luis, así que volveremos pues, a charlar, ¿eh? Que pues me ha gustado mucho compartir radio con usted.
1: Me llamas. Venga, gracias.
0: Un fuerte abrazo.
2: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
0: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Ja està disponible l'app del València Club de Futbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
9: Hola, soy Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: Abores y las apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: En la temporada 2010-2011, Soldado marca 4 goles en Getafe, pero en el partido siguiente vuelve a marcar 2 en una victoria por 5-0 del Valencia. ¿Ante qué equipo? Te repito la pregunta. En la temporada 2010-2011, Soldado marca 4 goles en Getafe. En el partido siguiente vuelve a marcar 2 en una victoria por 5-0 del Valencia. ¿Ante qué equipo?
2: Creo que Villarreal.
1: ¿Villarreal? Sí.
2: Villarreal, me suena a Villarreal. Más o menos por las fechas y la goleada a 5-0, yo creo que es Villarreal.
1: Has contestado muy rápido.
2: Sí, tengo el partido grabado, o sea, en la cabeza. O sea, creo que es Villarreal.
1: Temporada 2010-2011, estamos hablando de un partido que, bueno, tampoco es de los que se guardan en la memoria. Quizá lo de Soldado te pueda dar una pista, pero...
2: A Carlos, el que me ha escrito, sí, le resulta un partido que le gustó mucho.
1: Un partido que le gustó mucho. ¿Y tú crees que es el Villarreal?
2: Que creo que es el 5-0
1: es ante el Villarreal.
2: Creo que es contra el Villarreal.
1: Bueno, pues con sorprendente seguridad, Pepe Rueda contesta esta cuarta pregunta. Por si hay rebote, Pepe Benyó, ¿crees saberla?
3: Sí.
1: ¿Crees que la sabes? Nuestro participante de Picaña va a contestar Villarreal y comprobamos. Sí, señor. Pepe, enhorabuena. Cuarto punto para ti, el Villarreal.
4: Hola, soy Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
3: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
5: VCF Educa. Valores que activan. Segunda parte.
6: Joaquín Sorribas, responsable del Departamento Psicoeducativo de la Academia, indica algunos consejos para entrenar tus valores.
7: Si te pregunto si eres una persona con valores, seguramente me dirás que sí. Si te digo cuáles son tus valores y que los digas de memoria, probablemente dudarás. Y si te digo si eres consciente diariamente de sacar tu mejor versión de acuerdo a los valores, probablemente digas que no. No te preocupes, porque los valores hay que hacerlos explícitos, hay que desarrollarlos y hay que entrenarlos. Te sugerimos varios pasos. Uno, mira hacia atrás. Revisa tu pasado y conecta con tus raíces. 2. Pon una lista larga de valores e intenta sentir cuáles te identifican. Deja que tu corazón te indique cuáles son coherentes con tu identidad y acaba generando una lista de 10-12 valores. 3. Esos valores, ordénalos en estos tres grupos. Valores de aceleración, que son esos valores que te dan energía, como la resiliencia, el esfuerzo, el trabajo. En valores de freno, que son esos valores que te quitan activación cuando estás un poco saturados, como la humildad, la serenidad o la confianza, y en valores de relación, que son aquellos valores que te ayudan a relacionarte mejor con las demás personas. Con eso deberías quedarte con una lista de 5-6 valores. 4. Esos 5-6 valores, defínelos, concrétalos y hazlos muy tú. 5. Cuando te vayas a dormir, repasa esos valores e imagínate alguna situación de la vida diaria que sea congruente con esos valores. 6. En tu vida diaria no olvides celebrar los valores y reforzarte cada vez que tengas acciones donde los hayas defendido. 7. De forma periódica y a menudo revisa si estás sacando la mejor versión coherente con tus valores. Si tomas un poco de tiempo los 2 o 3 primeros meses, luego los valores te saldrán solos. Educa en valores.
0: VCF Media. VCF Radio. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo nuevo hogar del valencianismo.
8: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras, diu Robi, Richard i companyia. Esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estem guanyant, Luis Ma, estem guanyant.
1: Pues, podia acabar el partido ya.
0: I ens envia un abraç molt fort el bo de Luis Ma. També Mamen diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una altra volta Yaya. Mamen, o sea que desde así y enviamos felicitaciones.
1: Enhorabuena, felicidades.
0: A ver si Wipot celebrar la victoria.
1: Ya tenemos otro.
0: Otro valencianista.
1: Otro valencianista más, seguro.
0: Bueno, y toda la familia son valencianistas, ¿eh? Toch, te llamamos Nech. Mamen.
2: Pues a tremés.
0: Bueno, pues continuemos así. 30 de la primera parte en Anoeta. Guañante el Valencia 1-2. Valenes gols de Javi Guerra y de Hugo Duro. Y ya diem l'equipe. Oferint una bona imatge, refense reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara. Cambiante el choc a banda esquerra per Ari Muñoz. Ahí votaba Unai Núñez que toca la pilota de cap. Se'n va fora. I és servici de banda. Trau ràpid ahí buscant a Turrientes. Turrientes a la pilota. Arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler que busca el passe. Ahí per a que arribara. En eixa posició era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València. En Diego López. Se'n anà fora i és banda. Que han tret ràpid ells.
2: Però fixa't, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta està ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Turrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigent a la banda dreta.
0: Ara el València que trau i se vol allar, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa allar, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Reial Societat. El baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldi i John Martín. Els dos centrals, buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Reial Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar i xarrere, buscar i xevaló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no hi ha forat, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Ari Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València, en este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Sebol que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí a Tembe, César Tarrega, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, i que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora millor perquè ahí se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandés.
1: La jugada típica de...
2: Estirem, ¿eh?
1: ¿Vas tú o voy yo? Y sí, entre los dos la casa por barrer.
2: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre te quenará.
1: El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no, porque es a Xomer, que es el que va de cara.
2: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
0: Ojo, ara la Real Societat a Borixe Baló, l'envia fora.
1: Bien.
0: L'ha enviat fora.
1: Bien tirado.
0: Xa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, va ajustar-la ahí, però el baló se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
2: correcte, però per si de cas, si en bueno, UFC Media te oferim el carrusel, el minuto marcador...

0: Pepelu, buscaba el pase Pepelu.
1: Partido tan
0: ahora
1: tranquilo.
0: Javi Guerra, que arriba, Javi Guerra. Entra Javi Guerra de Islaria, continúa Javi Guerra. El balón, hiper asadigno, puta arribar. La trau la pilota, la Real Sociedad, la vol recuperar Pepelu. Asbara Pepelu, ojo Pepelu en la Pergues, que acaba perdiendo. Y el balón es para la Real Sociedad. La pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperado ese balón Ramazzani, ahora Javi Guerra. Balón que el perd Javi Guerra, la recupera Guido Vinga. Hay que tirar ahí de tot, de la casta, el orgullo, del amor propio, porque Valencia está jugando en un jugador menos. Este tram final partido, el pase para Ramazzani, ahora Ramazzani busca el lanzamiento. Y el balón ahí no ha podido rematar en condiciones. Ramazzani. Pilota que la trae una otra vuelta a la Real Sociedad, la vol recuperar Thierry, la recupera Thierry, venga, Thierry, Ramazzani, Ramazzani, buscaba el pase para Thierry, no le hiciste, la pilota que la vol recuperar, César Targa en la disputa, dice Baló, se había avanzado el central de Aldaya, y este ya en el minuto 35, 80 de partido, tram final de encontre, el Valencia perdente 3-2. Després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en dos minuts. Anava guanyant el València 1-2 i en pràcticament dos minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Oscarsson el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Sociedad.
2: El València que tenia que haver mantingut eixa avantatge, sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo. Han hagut alguns desajustos defensius. El lateral tenia que haver eixit antes a pel extrem per a impedir que...
0: Ahora era Javi Guerra que ho intenta. Javi Guerra se'n va. Javi Guerra busca el passe per a Sadik. Has barat Sadik. I ara recupera la pilota la Real Sociedad. Montenis la contra. El baló per a Guedes. Ojo a Guedes, que busca el passe canviant el xòfer a Pablo Marín. Pablo Marín la frontal de l'àrea. Pablo Marín. Continua Pablo Marín. Entra dins l'àrea. Però estava ara César Tàrrega. Alta i vol treure aquesta pilota. El baló que no ha eixit. Finalment sí, és banda per la València. Servici de banda per la València. Vinga, va un esforç final. Un esforç final en este partit. El València en inferioritat numèrica. Perdent 3-2. Encara no estaria... salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Sociedad. El balón del equipo nos tierra. La trau en hecha ahí. Es Carlos Soler Thierry. Va también Guido Rodríguez. El balón que el perguido. Y es para la Real Sociedad.
3: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.

0: VCF Media Radio, 92.6 FM. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UBCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
4: Què significa tener espíritu Karok? És llenar tu vida de quilòmetres d'experiències, vivir miles de aventures i que totes se convierten en recuerdos de esos que jamás se olvidan. I saber que cuando quieras puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
6: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club,

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui, en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
6: VCF Radio, el cor de l'afició.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim que això...
0: Els millors gols a VCF Radio.
2: Era José Luis Gallá, bueno, el control de Gallá de primera, se la porta Gallá, busca la centrada, vamos, vamos. El Colomont, el remate de Rafa Mir, no arriba, sí que arriba Luis Rioja en segunda jugada, el balón, gol, gol, gol,
3: claro,
2: gol,
3: claro,
2: gol,
3: claro.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, pero hay que arrilar la victoria. Se ha passat ahí per a José Luis Gallá, se n'ha anat Gallá, ha buscat ahí la centrada, el rechaza arriba ahí Luis Rioja, no arriba Rafa Mir, però sí que arriba el golechador Hugo Duro, que marca, que avança el València, carrilan la victòria el Gran Canària, 0-1. Chevaloyar, que le ha colocado Diego López, pota arriba el Guajín, Diego vamos. López que arriba la central, Diego López, Hugo Duro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, el doblete, Hugo Duro, para avanzar a Valencia, de nuevo al marcador, gol.